0: Alcoi, Àngels Barceló.
1: Radio Alcoi, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoi es de
3: 21 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoi, Maribel Vicedo.
4: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. Així en el nostre punt de partida són les 12 i 20 d'aquest dimarts 12 de maig, que anem a conduir per diàlegs radiofònics fins a les 2. En no res van a conèixer una nova iniciativa que s'enceta a la nostra ciutat. És el cicle dedicat a la novel·la negra. I el nostre company Paco Golló entrevistarà a diverses veus protagonistes d'aquesta iniciativa que ells la presentaran. Després, com cada dimarts, tindrem una nova edició de Ser Saludable. Avui ens visitarà Adolfo de Benestar Fisioteràpia i ens parlarà, seguirà parlant sobre aquest tractament del Dracària. I així arribarem fins a la una del migdia, en què connectarem amb els companys dels serveis informatius de la cadena SER perquè els donen l'última hora informativa. I després, de nou, estarem així en la sintonia d'Hoy por Hoy Alcoi. I ho farem entrevistant a Juan Francisco Ferrandiz, que ens parlarà, ens contarà la seva última publicació, La llotja de la seda. Serà entrevistat també pel nostre company Paco Golló. Hi haurà minuts per al Zoco Radiofònic, aquest espai que posa a l'abast de vostès dels oients Radio Alcoi, perquè si volen fer anunci de compra o de venda, és moment de poder fer-ho en directe o també emetrem els missatges que al llarg d'aquests dies han anat deixant enregistrats. I per acabar, avui serà la tertúlia d'economia. Gràcies un dia més per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si optem per la ràdio online en www.radioalcoi.com o també a l'aplicació mòbil de la cadena SER. Ja saben, han de seleccionar Ràdio Alcoi, ahí estem. O també si fan servir aquests dispositius intel·ligents com són els altaveus, en què tan sols és necessari que els donem la indicació, pon Ràdio Alcoi i ahí estem. Per a totes i per a tots, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: Aquesta mateixa vesprada, a partir de les 18:30 hores, a la Fundació Mutua Levante, serà la inauguració d'una activitat cultural molt original que ens ha encantat en el moment en el que la van conèixer. Porta per títol, a més un títol també molt original, que és Negra de la Marina a la Mariola. I el, com diem, aquesta mateixa vespre es farà la presentació i la persona que està darrere de tota aquesta idea tan fantàstica la tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi, és Àngel Jordà. Bon dia, Àngel.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: És bé. Negra, estic negra.
0: Estàs negra, directe, però negra, negra. Anem a veure, aquesta inauguració, anem a fer aquesta entrevista, diguem, com en capsuletes. I la primera de les protagonistes és qui farà aquesta presentació i és la periodista Amàlia Garrigó. Tu la coneixes, no, Amàlia?
1: Clar, la conec molt.
0: Sí, no?
1: Sí, i sé que és una professional excel·lent i que portarà i conduirà totes aquestes activitats, perquè estaran també en les presentacions.
0: Bon dia, Amàlia, què tal, com estàs?
1: La tenim així, no? Bon dia.
2: La tenim així.

0: Així una altra anècdota.
1: Molt bé, molt bé. Amàlia, un plaer tindre-te així en Ràdio Alcoi.
0: Un plaer també.
1: I a veure, contamos en aquesta primera entrevista, que és un poc el que tenim previst, els oients de Ràdio Alcoi, que és el que veuran esta vesprada, que és el que teniu previst. Conta.
0: Esta vesprada el que farem serà la inauguració en la sala Mutua Levante, en l'auditori Mutua Levante, amb totes les persones i organismes que s'han implicat en este projecte a iniciativa d'Àngels Jordà, que és una embolicadora meravellosa.
1: Total, total.
0: Entre ells estarà Marinela García, d'Acció Cultural del País Valencià, Àlex Serradell, vicealcalde i regidor de l'Ajuntament d'Alcoi. Després també estarà Josep Maria Gadea, com a representant de la Universitat Politècnica d'Alcoi, i també director del Museu Patrimoni Industrial i Història. I també Tono Belda, del campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant. I bé, Elionor Hortolà, que és coordinadora de l'Alcoià Contat pel València. És a dir, serem una bona colla, per a xerrar tots.
1: La taula serà gran, perquè pa que capien tots. Sí, sí. Bueno, hi ha taula, hi ha espai.
0: Ahir hi ha taula, hi ha espai. Parlarem un poc de la novel·la negra. Ara mateix estem vivint un boom de la novel·la negra des de fa anys. Hi ha molts cicles, festivals a tota la comunitat valenciana. La novel·la negra tradicionalment ha inspirat la música, ha inspirat el cinema. I després en les biblioteques es demana molt novel·la negra. En les editorials publiquen molta novel·la negra perquè es compra, és un dels gèneres més adquirits. I jo crec que a través de la novel·la negra podem també averiguar coses sobre el nostre territori, per exemple, no? Perquè estan situades moltes d'elles així, en este cas, a la comarca de la Marina, en el cas de Xavier Aliaga.
1: Per exemple. Perquè ara mos ho expliques, això, no? Perquè Mariola i Marina, què passa, a veure? Perquè la nostra serra i la costa, que has unit? Has unit la província?
2: Sí,
1: que has fet, Àngel?
2: Mira,
1: que has fet?
2: Ara mateixa també parlarà un poc Llucia.
1: Anirem a parlar.
2: Sí. Llucia, la bibliotecària de Dénia, per explicar també la motivació que van tindre ells també de continuar també este cicle. A veure, jo soc nascuda en Alcoi, però bueno, també Dénia per a mi també és una segon poble.
1: No sap.
0: Dénia i Alcoi, dos capitals de comarca.
1: Xulíssimes.
2: Conec molt tant a la bibliotecària com a l'Ajuntament i es vaig proposar i vaig dir, ai, ens encanta que s'unisca i que es consolide aquest projecte per a fer un vincle comú
1: entre
2: Alcoi i Dénia per a parlar de novel·la negra, de música
1: també,
2: i de cinema.
1: Això d'un poc demà parlarem.
2: Sí.
1: Molt bé, molt
2: que demà ja ho parlarem.
1: I de l'això. A veure, ens ha arribat un convidat, però volíem fer, no? També molt especial, volíem fer un poc de capsuletes perquè Amàlia se'n té que anar. I entonces el que fem és despedim Amàlia i presentem el siguient convidat. Amàlia, a veure, ja un poquet per acabar, explica'm un poquet això, no? El fet d'estar involucrant en este projecte és superil·lusionant, no?
0: Sí, em fa molta il·lusió que Àngels m'hagi embolicat en este projecte, la primera iniciativa que esperem que tinga continuïtat en pròximes edicions. És bonic unir aquestes dues comarques. Per exemple, el llibre de Xavier Aliaga, Això no és un western, està situada en la Marina i està molt bé la novel·la negra de caràcter social, com és el cas de Xavier Aliaga o Silvestre Vilaplana, que l'acompanyaran la presentació, perquè els dos coincidixen en això. A través de la novel·la negra, a través de la ficció, fan crítica social i política, fins i tot, no? Corrupció, turistificació, violència de gènere. Per tant, ahir es nota també l'ofici d'una banda de Xavier Aliaga com a periodista, que investiga i té dades, i d'altra banda Silvestre Vilaplana com a docent. I això, la veritat és que és molt interessant. Són novel·les que t'escabusses en elles i no pots parar de llegir, les devores. I en el cas del dijous, que estarà Sònia Guillem, que ve des de Terrassa, doncs tenim una novel·la negra, un thriller impressionant de 500 pàgines que jo les vaig devorar en una nit.
1: Però sí, Xena.
0: Sí, és que... Tremendo. Incorpora la física quàntica, l'assassí és un boig de la ciència, i la física quàntica aplicada a les persones humanes, que això és impossible, perquè la física quàntica és un món, és una altra realitat del món microscòpic. Però és un element molt novedós, lo de la física quàntica. I l'acompanyarà a Noelia...
1: Sí.
0: A Sònia, perdó,
1: a Sònia Guillem,
0: l'acompanyarà l'alcoiana Natàlia Gisbert, que és un valor de la literatura emergent brutal.
1: Totalment.

0: vos presente enseguida a l'altre convidat que tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi. Una vegada ja hem parlat en Amàlia Garrigós, com us comentàvem, teníem un segon convidat i vaig molt ràpidament a presentar-lo, Àlex Terradelo. Bon dia, Àlex, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia a totes i tots. Estupendo, així, en ma casa.
0: Molt bé, vaja que sí. Ràdio Alcoi, esta casa, i dona gust tindre't així, vicealcalde d'Alcoi. Àngels, molt important tindre el recolzament de l'Ajuntament d'Alcoi.
2: Sí, totalment. És la primera entitat que vaig pensar en que hauria d'estar, també.
0: Molt bé, perfecte. Àlex, quan el comenta Àngels esta idea, d'immediat, no? Jo crec que sumeu, no?
1: Home, per descomptat, a més, Àngels és una persona excepcional, una grandíssima creadora, perquè té una ment meravellosa a l'hora de fomentar la nostra literatura, la literatura en valencià, la literatura de les nostres comarques, i evidentment una de les polítiques que tenim claríssimes aquest ajuntament és el foment de la cultura autòctona, la cultura en la nostra llengua i la cultura creada a la nostra ciutat i comarques, perquè no podem quedar-se només en la nostra ciutat. Hem d'obrir les portes i hem d'ajudar a la nostra llengua i als nostres creadors.
0: Allà on estiga. Molt bé, haurem repassat molt per damunt en Amàlia, que tenia que anar, i és que el programa d'actes és ampli, eh? A veure, tornem a trobar el Tanges, per als oients que esta mateixa vesprada tindrem a eixa taula redona, que s'ha comentat Amàlia.
2: La taula redona a les 6:30, i tots els col·laboradors i patrocinadors que estaran en el cicle, i després a les 19:00 el passe de cinema.
0: Ostres, cinema també, veus? És que tot, novel·la, música, cine.
2: Ahir ha col·laborat la Universitat d'Alacant, que ara després parlarà Tono, un poquet del tema.
0: Molt bé, perfecte. L'Halcón Maltès.
2: El Halcón Maltès, sí. Ahir la Universitat d'Alacant.
0: Humphrey Bogart. Molt bé, perfecte. O sigui que hi haurà un poquet, una variedat.
2: Sí.
0: I ja, això està mateixa vespre, i demà també el que comentàvem, a veure, contem-ho.
2: El que ha comentat Amàlia. Demà serà la primera presentació de la novel·la.
0: Això no és un western.
2: Això no és un western, de Xavier Arriaga.
0: Molt bé.
2: I això serà a les 10:30 en la sala de la Pau, en l'antiga presó franquista que tenim ahir. Que això ara després també ho parlarà Josep Maria Gadea, que és el director del museu. I el dijous vendrà la catalana de Terrassa, Sònia Guillem, per a parlar del seu llibre, Principi d'incertesa, que estarà acompanyada de Natàlia Gisbert, la nostra autora, escritora de novel·la negra. Bueno, i espera, i el demà Silvestre Vilaplana, que me s'havia oblidat.
0: I tot en música de Moisés Olsina.
2: Ai, sí.
0: Perfecte, el saxo.
2: Que tot això parlarem demà.
0: Això parlarem demà. Àlex, el programa jo crec que és immillorable, tornem a dir, no? Jo crec que música, literatura, cine, còctels, és que tot.
1: Al final, sí que és de veres que Àngels té aquesta capacitat de aquesta visió global de la cultura valenciana, i a una tant música com literatura, com gastronomia, al final jo crec que no són estancs. Al final, entre una i altra n'hi han comunicacions, i a més sempre ha sigut aixina, sempre ho fem aixina, sempre anem a una inauguració d'una exposició i després n'hi ha un vi d'honor, ja tenim la gastronomia, n'hi ha vegades que n'hi ha concerts, realment és aixina i ha de ser aixina, i hem de fomentar
2: exactament
1: existir, i no hem de separar-les, al contrari, hem de fomentar-les, i jo ho tenim claríssim des de l'Ajuntament. I a més, esta visió de les comarques centrals, jo crec que és algo molt xulo, no? Que parlem també i que unim esforços diferents ajuntaments de les comarques centrals, que al final, malgrat no estar junts, compartim
2: molts vincles.
1: eixa defensa de la llengua, eixe país.

0: saps? Sí. Perquè realment són molt pareguts. Alguns tenen costa, altres poblacions no, però realment el paisatge muntanyós és el mateix, la idiosincràsia és la mateixa, per tant jo penso que treballar junts és molt enriquidor.
1: I la llengua és el que és unit. Endènia, què vas fer el diumenge passat? Jo estava a tope.
2: Mira, ara ho contarà també Llúcia, la bibliotecària, que també volia participar. Van fer la inauguració del cicle i amb una projecció, igual com farem esta vesprada, cinema. Sí,
1: Marina i Mariola.
2: Sí, Marina i la Mariola.
1: Molt bé, doncs Àlex, un missatge final, com tenim, ara tocarem per telèfon amb els protagonistes, als oients de Ràdio Alcoi, aquesta cita, no?, que tenen tant d'esta vesprà com demà per la vesprà, com dijous per la vesprà.
0: Exacte, que vinguin a gaudir, que vinguin a escoltar, inclús a vegades a participar i a parlar,
2: sí,
0: i és important, i jo la veritat
2: que
0: és que vaig començar fa uns poquets anys en el gènere de la novel·la negra, i va ser precisament en una alcoiana, Natàlia Gispert, quan vaig llegir el seu llibre Viveritat, i em va enganxar moltíssim. O sigui, jo vaig començar a llegir novel·la negra i va ser en València i d'una autora alcoiana, per tant, Mel, jo gaudir d'este gènere, que a més està molt
1: en boga,
0: exacte, sí. I no podien ser menys que sumar-se a ell i convidar a totes les alcoianes i alcoians a que vinguin a gaudir de la nostra cultura i de la nostra llengua estos tres dies.
1: Estupendo.
0: I agrair a Àngels eixa tasca que fa, a la que sumem, per descomptar, des de l'Ajuntament d'Alcoi.
2: I per descomptar, jo també agraïs molt a l'Ajuntament, i en este cas a Àlex,
1: que ha sigut tot aquest recolzament. Genial, bueno, pues moltíssimes gràcies i continuem. No acabem, que encara es queden més convidats. Ara, esta volta ja per telèfon. Gràcies, Àlex.
0: Moltes gràcies.
1: Una vegada hem parlat ja en Amàlia Garrigós, hem parlat en Àlex Terradelo, volíem continuar tenint protagonistes, aquesta volta és per telèfono i és l'amic d'esta casa, sempre dona gust escoltar-lo, Tono Belda. Tono, bon dia, què tal? Com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: A veure, molt ràpid. Bueno, Àngels, tens a Tono, sí, també, l'escolte.
2: Hola, sí, bon dia, Tono.
3: Bon dia.
1: Ja hem citat ahir el campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant, que col·labora en aquest cicle, i bueno, pues un poc això volíem precisament que es contares, no?, eixa pel·li de cine, eixa participació en la taula redona. Conta'ns un poquet, Tono.
3: Sí, aquesta vesprada a Fundació Mutua Levante doncs tenim un acte molt interessant, no?, negre, de la Marina Mariola, que a mi m'agradaria destacar, que no solament és un cicle de novel·la negra, és una forma de connectar literatura, cinema, música, territori, llengua i ciutadania a les nostres comarques. I en aquest cas el campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant doncs també és partícip, i és un goig fer-ho de la mà de les altres entitats i de les altres persones que participen. I en el nostre cas doncs facilitem la projecció de la pel·lícula L'Alcón Maltès, que és un clàssic, no? Una referència, no?, del cinema negre.
1: Sí.
3: I estarem també presents a la inauguració del cicle.
1: Molt bé, perfecte. El senyor Humphrey Bogart, ho ha agarrat ahí, negre. Jo crec que, vamos, és la gran pel·lícula. I tu participaràs un poc en eixa taula redona i pues, també, no?, un poc comentar la vostra aportació, que t'has pensat un poquet.
3: Sí, una vegada més, no?, el compromís de les universitats públiques, i en aquest cas també ho fem dels companys i companyes de la UPV, i aquest compromís que tenim en la societat de retornar les aportacions que les persones fan, doncs les universitats tenim aquest compromís, i la veritat que m'agradaria felicitar a Àngel, sobretot, perquè és un acte, jo crec que molt original, i necessari, que com dia abans combina moltes coses, i crec també que el cinema o la novel·la negra és també un tema d'actualitat, que no només és entreteniment, sinó que permet parlar de conflictes socials, de la memòria, de corrupció, del paisatge urbà, les relacions humanes i el territori, i posar-ho damunt de la taula, i a més combinat amb música, música.
1: Sí, també tenim a Moisés ahí, té raó.
3: Jo crec que és un referent, i que això hauria de ser l'edició número 1, però que es podria repetir en el temps.
1: De moltes més. Àngels està aplaudint, Àngels, què pots dir de la col·laboració de la Universitat d'Alacant? També ara després parlarem de la UPV, però bueno, ara compta'm de la Universitat d'Alacant en la persona de Tono. Compta'm.
2: Pues molt bé, que estic totalment agraïda i contenta de la seva col·laboració i de que participen també com a un o més, no? Mm-hmm. Sí, sí.
1: Molt bé, per res, Tono,
2: moltes i agrair-li.
1: Moltes ganes, bueno, i aquest banc de sempre ho comenteu, i aquest banc de pel·lis tan gran que teniu, tan xulo, pues aquesta aportació i a part el teu testimoni. Moltíssimes gràcies de nou i res, ja t'emplace perquè d'ací a poquiu també ja tornarem a veure's, bé? Tono?
3: Molt bé, perfecte. Una abraçada.
1: Fort abraç.
2: Una abraçada. Adéu,
3: adéu.
1: Continuem aquestes entrevistes que estem fent i de nou per telèfon, si hem parlat en el campus de la UA, anem a parlar en el campus de la UPV, el campus d'Alcoi, perquè també col·labora en aquest cicle de Negra, de la Mariola a la Marina, i tenim a Josep Maria Gadea. Bon dia, Josep Maria, què tal, com estem?
4: Hola, bon dia.
1: Ai,
4: bon
1: el sent un poc baixet, ara millor. Què tal, com bon estàs? Dia. Bé, perfecte.
4: Bueno,
1: tens així Àngels.
2: Hola, bon dia, José Maria.
4: Hola, bon dia.
1: Molt bé, a veure, contamos als oients de Ràdio Alcoi quina és l'aportació, a més també molt interessant, molt xula, que fa el campus d'Alcoi de la UPV. Contamos, José Maria.
4: Bé, en el campus d'Alcoi pues, hem fet el MUPI. El MUPI és el Museu de Patrimoni Industrial i Història, i hem incorporat la història perquè l'edifici de l'escola industrial pues, té molta història a banda del patrimoni industrial. Uh-huh. Eixe edifici es va fer com a escola industrial i el primer ús que va tindre va ser l'Hospital Suec Noruec. Eixe Hospital Suec Noruec, pues, també quan van avançar les tropes de Franco, pues, va tindre que anar-se'n a la Marina i en fi... És una casualitat també.
1: Sí, a la Marina.
4: I aquest hospital sí. Se'n va anar a la vila. Sí. I després ja pues, va ser presó. Uh-huh. En comptes de recrear la presó, pues, hem volgut recrear la Sala de la Pau. I aquest pas pues, del blanc al gris i al negre, uh-huh. que és la novel·la negra, pues, és un lloc ideal per a poder fer este cicle.
1: Molt bé, perfecte.
4: Perquè sí que hi ha relacions de tot tipus.
1: Exacte. Àngels, el fetiche, no? Avui, recordem els oients, que estem un poc orientant-los, en Fundació Mutua Levante.
2: Fundació Mutua Levante.
1: Però demà és quan anem a on
2: demà
1: està comentant-nos.
2: Demà és quan anem a la Sala de la Pau.
1: Molt bé. I s'estrena, no? Estrenem la sala?
2: No ho sé, això... Ah, pues, Maria, jo crec que sí.
1: L'estrenem en esta activitat.
4: No s'estrena, la Sala de la Pau ja s'ha ensenyat bastant.
1: Vale, però com a activitat...
4: El que passa és que no hem fet ninguna apertura ni inauguració oficial del museu,
1: vale.
4: Perquè, aunque ja està d'una manera decorosa per poder-se visitar, pues, encara no està acabat.
1: Vale.
4: Estem treballant en millorar aquesta Sala de la Pau, en millorar el museu. Vale. És una feina molt, molt intensa perquè n'hi ha molt, molt material.
1: Claro.
4: I moltes idees per poder fer allí en la Sala de la Pau, però de totes maneres pense que no cal estrenar per anar a visitar-ho,
1: ni
4: fer una apertura oficial per anar a visitar-ho, perquè tots estan convidats a visitar-ho i pronte farem una visita oficial.
1: Vale, perfecte, ja mos ho contaràs. Anem a veure, Àngels, ahir seran els dos autors.
2: Els dos autors.
1: Com hem comentat
2: abans. Dimecres 13, Xavier Aliaga, i el dijous 14, Sònia Guillem, acompanyats de Silvestre Iberaplana i Natàlia Gisbert.
1: Perfecte.
2: I la música de Moisés Olsina.
1: Tot això
2: en la sala està tan força interessant.
1: Tan interessant.
2: Sala de la Pau.
1: José Maria, un últim missatge. Els oients de Ràdio Alcoi, bueno, pues, això, no? Acudir, ja tenim aquesta cita aquests tres dies, no? Què el pareix, la novel·la negra? Digues.
4: O sigui, sumem moltes coses interessants, a banda del fet específic de la novel·la negra, de la música de Moisés i de l'estada dels autors de novel·la negra, pues, també és en un lloc pues, que és interessant de veure. És impactant.
1: És impactant, no?
2: Sí, és.
1: Molt bé, pues res, José Maria, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder-te escoltar i seguim en contacte.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Bueno,
4: bon dia.
2: Adéu.
1: Adéu. I per completar aquestes entrevistes, en aquesta ocasió anem a parlar amb la bibliotecària de l'Ajuntament de Dénia, que és Llúcia Signes. Bon dia, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia,
1: hola.
5: Hola,
1: hola, bon dia. Tens així Àngels.
2: Bon dia, Llúcia.
1: Què tal?
2: M'alegre d'escoltar-te.
1: Què va passar el diumenge? Que jo estava ple. Compta'm un poquet, a veure.
5: Doncs mira, el diumenge, que vam encetar el cicle de Negra de la Marina la Mariola, sí, en una pel·li que vam gaudir, una pel·li clàssica de l'any 58, El Cebo, dirigida per Ladislao Batlle. I bueno, va ser tota una sorpresa perquè, pensant en l'època en la que es va fer, molt, molt intrigant, i ahir en una disjuntiva moral, no? I bueno, molt interessant. La veritat és que entre el públic hi havia gent que la va veure l'any 58 quan es va estrenar. Ostres. I tenien molt de dubte de si venir a veure-la o no, perquè diu que en su dia els va traumatitzar.
1: Ostres, imagina, veus? Pues ara, després de 60 i pico anys després, l'han tornat a veure. Sí. Molt bé, i molta repercussió, no? Molta gent va acudir, no? A veure la pel·li...
5: Sí, bueno, i sobretot...
1: Digues.
5: Van comptar la col·laboració del Cineclub Pessí, que ells tenen una programació estable de totes les setmanes, tots els diumenges, encara que ells havien acabat la setmana anterior, i clar, en la seva col·laboració els donen molta difusió, i tenen el seu públic habitual, i clar, i també van comptar amb Josep Vicent Miralles, escriptor i periodista, que va fer una xicoteta introducció, i després de la pel·li pues, vam iniciar una conversa i vam poder donar veu al públic assistent.
1: Àngels, molt xulo, no?, que tinguem ahí...
2: Molt xulo, vaig estar jo i puc assegurar que va estar molt interessant, i a més vaig notar que tant el Cineclub... Pessí com l'Ajuntament, la Biblioteca, tenen ganes o ànims de que continuï que estiga ahí, que es quede ahí.
1: Eixa relació Dénia-Alcoi, Llúcia, bueno, pues, superimportant, no? La llengua i moltes més coses que ens uneixen, no?
5: Exacte, bueno, Àngels em va proposar i com ella diu, en quin sarau és clar, perquè jo tu mostres el sarau i un tiro de cap, no? I ens va semblar una idea fantàstica, i de fet el cicle que fora en valencià, i quan es va acabar la pel·li ja en el cineclub, perquè enguany ha sigut un poc molt ràpid, buscant la pel·li, que tinguem el permís per a projectar-la, i ja els he dit al Cineclub que busquem, perquè l'any que ve almenys volem projectar un parell de pel·lis, però una d'elles ha de ser en valencià.
1: Ahí està, molt bé,
2: sí.
1: Està genial això. Molt bé.
2: Això...
1: I després continuareu també, bueno, ara esta vespre ve així al Coi, dimecres i dijous, vale? Estarem al Coi, i després tornem a la Marina, tornem a Dénia, veritat?
2: Sí, el 15 i el 27, però això que ho conté ja.
1: Llúcia, dis-me el que teniu preparat del 15 i el 27.
5: Doncs mira, per el divendres, el dia 15, tindrem a Sònia Guillem, a la catalana, Sònia Guillem, i a la periodista Amàlia Garregós, que conduirà l'acte, i Sònia ve a presentar-nos la seva novel·la El principi d'incertesa.
1: Sí, que estarà així al Coi el dijous i el divendres a Dénia. Molt bé, perfecte.
5: Exacte, però això guai és que estarà acompanyat pel saxo d'Alfredo Ripoll.
1: Ah, mira, veus, nosaltres Alfredo Ripoll. Molt bé, estupendo. Nosaltres tenim així a Moixa Solzí.
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé. I el 27, què teniu?
5: I el 27 tindrem a Silvestre Vilaplana, que també conversarà amb l'escriptor Xavier Aliaga, que serà un luxe per un costat i per l'altre.
1: Els dos, no? Perquè Xavier és el local, jugarà com a local, Xavier.
2: Sí, sí, sí.
1: Intercanviem.
2: No, com a local tampoc, perquè Xavier és de Xàtiva.
1: Ai, és de Xàtiva.
2: Però és igual, les dues novel·les que presenten estan ambientades en Dénia.
1: Ah, mira, vale.
2: Jo creia que era de Silvestre Vilaplana també.
1: Vale, creia que era de Dénia i ells de Xàtiva, però està ambientat en Dénia, la novel·la. Molt bé. Perfecte.
5: Si el temps ens ho permet, ho farem a la terrassa.
2: Ai, sí, sí. Terrasseta
1: i tot.
2: Has de dir-ho, sí.
1: Que bo, i en Mediterrània i al costat.
2: Sí, que és...
5: Sí, bueno, una terrassa molt xula que tenim, que veig que es veu la mar, així que si el temps ens acompanya...
2: I el Montgó, i el Montgó.
1: Ostres, vale, tot, tenim tot. Molt bé, Llúcia, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder-te escoltar.
2: Gràcies,
5: Llúcia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vale, fort abraç. Adéu.
6: Amigos de la Música de Alcoy, temporada 2025-2026.
7: Después del éxito el año pasado con Dancing ABBA, llega a Alcoy Dancing with the Beatles, un viaje épico con cantantes, músicos y bailarines en vivo en un espectáculo único sobre el amor, la amistad y la vida. Próximo 16 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Calderón. Venta de localidades en Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, en taquilla del teatro y en www.ticketalcoy.com. Revive la magia de los inolvidables chicos de Liverpool y la de sus grandes éxitos.
6: Radio Alcoy con la música.
8: Ser saludable. L'espai de Radio Alcoy, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
9: I en aquest punt iniciem una nova sessió amb Adolfo Sancho. Ell és fisioterapeuta i director de la Clínica Benestar Fisioteràpia. Bon dia.
10: Hola, Maribel, bon dia.
9: Anem a seguir d'alguna manera en aquest serial que estem compartint amb els oients i amb aquests tractaments que esteu fent a la Clínica de Benestar Fisioteràpia amb Dracarian. I avui volies parlar de la inflamació, vas posar ahir l'èmfasi en per què els fisioterapeutes tracteu la inflamació per a reduir també aquest dolor que puguen patir els pacients, no?
10: Sí. Sí, sobretot el més que la inflamació, per què tractem o per què hem buscat un sistema per a tractar eixa grasa visceral i eixe metabolisme, no? Que normalment una persona pot pensar que això és més tarea d'un altre tipus de professional sanitari, i perquè un fisioterapeuta es centra en eixe metabolisme i eixa grasa visceral. I la resposta és eixa inflamació, val? El que tenim que posar un poc en context és que al final aquesta grasa visceral, que és la més tòxica, diguem, per al cos i la que més problemes es pot crear, segrega una proteïna que es diuen citoquines, que és una proteïna proinflamatòria, o sigui que el que fa és inflamar el cos de manera permanent i fa que n'hi hagi una inflamació de base en tot el cos, val? I això és la clau que fa que algunes patologies o algunes lesions que determinats pacients tenen comencen a provocar dolor. Per exemple, n'hi ha estudis que diuen que en pacients amb hèrnies discals el 60% dels pacients no tenen dolor per culpa de la hèrnia discal. Entonces, podem veure que realment la culpable no és la hèrnia, n'hi ha algo més. Quina és la diferència en que un pacient en una hèrnia discal tinga dolor o no? És aquest estat inflamatori del cos. Val? I el mateix passa en l'artrosi. Hi ha gent que té artrosis en els genolls o en les caderes o en l'esquena i no té ningú tipus de dolor, pot fer qualsevol activitat, i n'hi ha altra gent que pràcticament no pot caminar, inclús en menys nivell d'artrosis. La diferència està en aquest nivell inflamatori del cos. Què passa? Que si nosaltres tenim una lesió i el nostre cos ho pot tolerar i ho pot absorbir, diguem, estem bé, no tenim dolor i el nostre cos és funcional. Però si a aquesta lesió li añadim que tenim grasa visceral acumulada que està segregant de manera constant aquestes citoquines proinflamatòries, el nostre nivell d'inflamació del cos és major. I com en tot el nostre cos està inflamat, quina és la zona que té inflamació per culpa del metabolisme i inflamació per culpa d'una lesió? Pues la zona on tenim l'artrosis o la zona on tenim aquesta hèrnia, i entonces apareix aquest dolor. I normalment solen ser lesions que el pacient té de manera crònica, que diem, és que este dolor no se'n va, he fet infiltracions, he fet mil trataments, em donem medicació i és impossible que este dolor se'n vagi. Per què? Perquè no estem atacant la base, que és aquest metabolisme que està funcionant mal, aquesta grasa visceral que està segregant citoquines de manera contínua i que ens està generant una inflamació que no estem atacant. Entonces, en Dracarian, precisament, el que nosaltres busquem és això, eliminar aquesta grasa visceral, disminuir el número de citoquines que el cos segrega i a partir d'ahí, com baixem la inflamació general, aquestes lesions que no tenen solució, podrem donar-los una solució o bé definitiva o bé, per lo menos, millorar la qualitat de vida.
9: Alleugerar d'alguna manera aquest dolor que pateix el pacient, no? I com es recorda, com és aquest tractament de Dracarian que feu a la Clínica Benestar Fisioteràpia?
10: Bé, és un tractament que és còmode perquè al final el pacient l'únic que té que fer és vindre i es gita en la camilla i es posa una espècie de cinturó que porta 8 plaques, 4 positives, 4 negatives, i el que fa és circula una corrent des de la part lumbar fins a la part abdominal, de les plaques lumbars a les plaques abdominals, i això genera un calor en la zona central del cos, ahí on estan les vísceres i on està aquesta grasa visceral, que ens augmenta la temperatura a entre 45 i 55 graus. ¿Vale? És una temperatura agradable, no crema ni res, el pacient de fet està a gust, es relaja, i això ens permeteix desfer aquesta grasa visceral i que el cos la pugui absorbir. Després es fa un tractament de drenatge en una espècie de manípuls que nosaltres portem en la mà i fem com un massatge abdominal i un altre, drenatge que va des dels peus a la zona dels renyons per a poder eliminar tota aquesta grasa i que el cos la traga. I entonces, pues, en 10 sessions, que és el que dura el tractament, aconseguim eliminar i disminuir aquesta grasa visceral hasta entre un 14 i un 20%. I després el cos funciona millor i durant els mesos següents segueix reduint-se aquesta grasa visceral i segueix reduint-se el nivell inflamatori del cos.
9: Perquè com es genera aquesta grasa visceral?
10: Aquesta grasa visceral va generant-se per el pas dels anys perquè, diguem que nosaltres, de manera involuntària, maltractem el nostre metabolisme. ¿Vale? Això ens podria donar per una altra entrevista, però bàsicament pues, cada volta mengem més menjar ultraprocessat, molt menjar en sucre añadit, mengem a deshores, no respectem el ritme circadiano de quan toca dormir, quan toca menjar, quan toca... Entonces, tot això, un dia no passa res, però acumulat al base dels anys és el que va fent que el nostre metabolisme vagi atascant-se. Per això és molt típic sentir, no, és que quan el fas major el metabolisme ja no funciona igual, és que ja no cremes la mateixa grasa. No és que no cremes, és que el teu metabolisme ja va lento, ja li costa cada volta més, i entonces per això comencem a acumular problemes i acumular moltes enfermetats de modernes, que es diuen, que és precisament per això, perquè el nostre metabolisme funciona pitjor perquè els hàbits que tenim ara no són els hàbits que teníem abans, i entonces pues, cada vegada mengem menys, mengem més ràpid, més processats, i entonces aquest metabolisme cada volta va atascant-se més.
9: I gràcies a aquest tractament de Dracarian que feu a la clínica Benestar Fisioteràpia, jo que recorde que estan en el carrer Sant Joan Bosco número 28 d'ací d'Alcoi, podeu, com dieu, donar aquesta solució a llevar la grasa visceral, a millorar el metabolisme i, per tant, aquest dolor que tenen, no? En, com deies, lesions cròniques, com pot ser l'artrosis o una hèrnia, millorar, no? El benestar del pacient.
10: Clar, ens ajuda que els altres tractaments funcionen millor. De fet, també ara hem incorporat un anàlisi que ens medeix diferents biomarcadors en el cos, entre ells el nivell d'inflamació que té el cos, i es veu com al principi del tractament tenim un nivell d'inflamació i quan acabem tenim un altre, a part de com canvien els valors de colesterol, gestió de la insulina i de la glucèmia en el cos, com augmenta la testosterona, com... diverses coses que al final fan que el cos funcione millor.
9: Aleshores, si ara hi ha algú que ens està escoltant i té una hèrnia o té una artrosis i nota el que estem, se sent identificat, no? Pot anar i consultar-vos i fer aquest tractament, o com pot tindre aquesta referència de pot estar passant més això?
10: Clar, el més fàcil sempre és o cridar per telèfon o vindre i preguntar, perquè a vegades la gent sent l'entrevista i després ve a la clínica, escolta, és que ha sentit això i jo crec que és el que em passa. I quan parlem, realment, el que ell ha sentit no és la seva solució, perquè no és 100% per ell, però tenim altres coses que podem ajudar-lo. Entonces, hi ha gent que ve i ve preguntant per una cosa i a lo millor, pues mira, és que este tractament a lo millor és massa... O sea, podem solucionar-ho de manera més fàcil i inclús més econòmica i no fa falta fer això. O mira, sí, en el teu cas sí que tenim que fer això perquè pues, el cos està molt inflamat i tal. Entonces, sobretot quan una persona ve i podem parlar en ella, podem valorar-la, és quan podem donar-li la millor opció per a poder millorar el seu problema.
9: I si volen agafar cita, poden cridar al 96 633 44 38 o enviar un missatge de WhatsApp al 644-057-011, com està dient Adolfo, passar per la clínica que està en el carrer Sant Joan Bosco número 28, que té un equipàs allí que els atén de meravella i poden preguntar, no? Alguna cosa més sobre... que jo al principi m'he anat a la inflamació, però és cert, aquest treball que feu per a reduir la grasa visceral, per a millorar el metabolisme, vols fer algun apunt final?
10: No, al final és el que tu has dit, la inflamació és l'objectiu final. I bé, pues, com vam parlar l'última volta, pues, també al final la persona nota que perd pes o que millora el seu pes.
9: Adolfo Sancho, fisioterapeuta i director de Benestar Fisioteràpia, gràcies i fins la propera.
10: Gràcies a vosaltres.

0: Es la una, mediodía en Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
2: Sabe bien que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando su información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
1: Le respondió así Clavijo a Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
3: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente, y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
1: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
0: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
4: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos, y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
0: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
5: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
0: La Fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para Santi La Iglesia, el hombre acusado de asesinar hace 25 años a la joven Elena Giovanni en Sabadell. Tanto el Ministerio Público como la familia de la víctima le acusan de dos delitos de asesinato y detención ilegal. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
6: En sus escritos de acusación presentados esta mañana, la Fiscalía y la familia de la víctima relatan lo que sucedió hace más de dos décadas. La joven desapareció un viernes por la mañana cuando fue al piso donde vivía el acusado. Allí, varias personas, entre ellas Santi La Iglesia, creen que la retuvieron, la drogaron con benzodiazepinas para evitar que se defendiera y huyera. La desnudaron, la rociaron con colonia y trataron de quemarla. Después lanzaron su cuerpo al vacío desde la azotea, lo que causó su muerte. Además de la prisión, la Fiscalía reclama 600.000 euros de indemnización al acusado, que es abogado y funcionario de la Generalitat. La acusación, en cambio, pide el archivo para el otro investigado hasta ahora, el autor de las notas anónimas que la víctima recibió días antes de morir.
0: Y ha terminado la temporada de cría del lince ibérico con buenos resultados. Se han nacido 31 cachorros nuevos en cautividad. Marina Fernández.
7: Entre los dos centros dependientes del Ministerio de Transición Ecológica dedicados a esta cría, el de Acebuche en Huelva y el de Zarza de Granadilla en Cáceres. 31 cachorros en 12 camadas dentro de este programa que busca reforzar la cría natural y preservar la diversidad genética de la especie. El censo oficial de linces en la península ibérica supera los 2.000 ejemplares. Hay que recordar que en 2001 eran apenas 94, pero hace dos años, gracias al programa de conservación, el lince pudo salir del peligro crítico de extinción, aunque sigue siendo una especie vulnerable.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
8: Hola, con la jornada de Liga, que es la intersemanal, la número 36, comienza en el día de hoy desde las 7 en Carrusel, pendiente de los choques de este martes con un Celta-Levante a las 7, un Betis-Elche. A partir de las 8 y el partido que juegan en el Sadar, Osasuna y Atlético desde las 9 y media. Julián Álvarez, que vuelve a ausentarse. La convocatoria la acabamos de conocer de Diego Pablo Simeone. Es el arranque de la jornada con nombres propios. A esta hora el primero es el de José Mourinho y su posible llegada al Real Madrid, el portugués, que afirma que no ha hablado con el conjunto blanco, lo hizo en el día de ayer. El otro nombre propio, Manolo Aguilar, está en Sevilla hasta ahora.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acuerdo total cerrado de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla para la compra del club. En tan solo 2 horas en el día, después de 10 horas de reunión en el día de ayer, han resuelto el asunto. El acuerdo es total, está cerrado y firmado. Queda ahora una parte que es fundamental, importante y necesaria: acudir a la notaría y que todos los extremos que se han hablado y firmado estén correctos. Paso casi definitivo para la compra del Sevilla.
8: Sergio Ramos, que tendría un acuerdo para comprar el Sevilla Fútbol Club, y a esta hora, jugando además en polideportivo, Rafa Jodar en Roma busca los cuartos de final ante el americano Thiem.
10: 1, 2, 3, 4.
11: ¿Qué puedes contar con los dedos de una mano? ¿Tocas el piano, la guitarra, la trompeta, el arpa? ¿Por qué crees que en este país nos gusta tanto señalar? ¿Qué te dicen las manos de una persona? ¿Qué te vino?
12: Como anillo al dedo.
11: Como anillo al dedo.
13: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro de 2 en la SER.
13: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: Radio Alcoy, Cadena SER.
17: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 21 grados centígrados.
18: En els pròxims minuts en el programa Avui per Avui Alcoy, el que anem a fer és parlar d'una nova publicació. Un llibre que realment porta pràcticament un meset i poquiu en el mercat, i és increïble perquè ja va per la seva tercera edició. És una de les primícies que va donar-nos ara en els pròxims moments. Vos parle del llibre La llotja de la seda i vos parle de l'autor Juan Francisco Ferrandiz. Bon dia, Juan Francisco, què tal, Juan Fran?
19: Bé? Hola, pues res, encantat d'estar. Estar així en la SER d'Alcoi parlant-vos d'esta novel·la que està donant-me moltíssimes alegries. I fa molt poc que està en el mercat, però ahí estem.
18: Imagina't, i dies això, no? Que fa no res, la teua editora, anem a per la tercera edició, no?
19: Sí, s'acaba d'acabar la Fira del Llibre de València, que és el tercer event més important d'Espanya, sí. I ha sigut una de les novel·les més venudes, no? Així en els rànquings, i s'ha publicat així. Entonces, clar, pues, evidentment la resposta va ser fabulosa. Jo vaig estar molts dies, perquè em vaig implicar molt en els llibreters de València, ho vaig dir, que si em cridaven anava allí a estar amb ells firmant, i vaig estar 6 dies de la fira amb ells firmant, i en totes les firmes vam esgotar els exemplars, i duien, és dir, que per als llibreters encantadíssims, i per a mi, pues, evidentment també,
18: claro.
19: I per supost per als lectors, no? Pues, entonces, no sé, és dir, està ben una acceleració de la novel·la, i bueno, pues estan duent-me alegries com eixa.
18: Anem a veure, contamos, perquè ja hem parlat ja altres voltes dels teus anteriors llibres. Ara farem un poc també de trajectòria per algun o gent més despistat, però comencem parlant precisament d'aquesta Llotja de la Seda. És un edifici, a més, xulíssim en València, recordes?
19: Pues mireu, la Llotja de la Seda és un dels edificis més impressionants que n'hi ha a València.
18: Sí.
19: És Patrimoni Mundial de la Humanitat, uh-huh. És a dir, ara fa 30 anys que s'ha complit aquesta declaració, uh-huh. I ho és perquè, més enllà de ser un edifici del... una joia del gòtic civil, que diem, no? Construïda al segle XV, és com un temple, és a dir, un temple però no per a Déu, sinó per a la humanitat. Uh-huh. És una cosa fascinant. Entonces, jo el que he fet és una novel·la històrica ambientada en la seva construcció.
18: Uh-huh.
19: Per a que el nostre oient s'ubique, jo ho dic així, no tinc cap reparo en dir-ho, veu d'aquest esperit de novel·les, tipo La Catedral del Mar, Los sí. Pilares de la Tierra, no? Que sí. En el fons... el més important són els personatges i com van superant dificultats i van arribant a complir els seus projectes personals i les seues vides, però mentre es van pues això, solventant problemes, en este cas fins i tot resolvent algun crim, tota classe de conflictes i tal, mentre es va passant tot això, per darrere va alçant-se pedra a pedra un edifici que deslumbrarà el món, no? Que és la Llotja de la Seda, la Lonja de la Seda, i per a mi era una història fascinant, no? Contar com es va construir, totes les coses que van passar, casos de corrupció, tensions, n'hi ha de tot, no? És un llibre que té un poquet de tot i està agradant, crec, per això, no? Perquè no és una novel·la històrica simplement, és molt més, no?
18: Més enllà. A més, també parles d'una època en la que València era el centre quasi del món. Era un moment sí, molt important.
19: No, a mi m'agrada, per establir una comparació, evidentment, salvant les distàncies, sí. Però és com la Nova York d'aquella època, és a dir, okay. Es van produir una sèrie de situacions que van provocar que València es llegiera hiperpotenciar, va teixir rutes mercantils per tota la Mediterrània, per l'Atlàntic. Era la ciutat més poblada de regnes hispànics i probablement de tota Europa, és a dir, i tot això fa que siga un lloc en moltes llums. Tenim el segle d'or de les lletres valencianes, tenim art, tenim això, arquitectura com la Llotja i altres edificis, però també hi ha ombres, no? També es dia, no? un holandès que va passar per València en aquella època va deixar escrit en la seva crònica de viatge que tenia el prostíbul més gran, no? De tota Europa, que era una empresa pública, és a dir, el regia l'ajuntament, i l'ajuntament cobrava i tenia un metge allí que examinava les dones. Eixes llums i eixes ombres per a un escriptor és un terreno boníssim, no? Per a poder teixir trames, històries, conjures, tensions, conflictes, que és el que realment busquem els lectors en una novel·la, no? Que tinga tots aquests ingredients i damunt, si és una cosa que damunt és nostre, que és la Llotja, pues està sent la tormenta perfecta.
18: Encara més. Hi ha un protagonista o és una novel·la coral de molts protagonistes?
19: Sí, a veure, hi ha dos protagonistes molt destacats. Sí. Uno és Joan Ibarra, que és un dels constructors de la Llotja, no? La Llotja que es dia històricament Llotja de Mercaders, encara que popularment se la coneix com la Llotja de la Seda, i tot el món coneix a Pere Comte, no? Com el gran constructor. Però el que mira un poquet la història i el que ho mira immediatament veu que qui van començar va ser Pere Comte i este personatge, Joan Ibarra, que ningú s'explica per què, si Pere Comte era com el Calatrava de l'època, per dir-ho d'alguna manera, no? El gran arquitecte conegut, i li van posar el consell al costat a este Joan Ibarra en igualtat de condicions, no? Ho diu en valencià antic molt, molt... molt preciós el consell, que ningú estiga per damunt de l'altre ni l'altre de l'altre. Ho diu així en una frase. És a dir, els dos iguals, qui era este Joan Ibarra? Que es va, és a dir, algo tenia especial. Ella és el protagonista i ella és Francesca de Terrera. Ella sí que és un personatge de ficció, però representa algo molt nostre també. Ella és filla i neta de sanadores, de curanderos, sí. I ella representa molt la màgia morisca, no? Que és un poc la nostra màgia més ancestral de la nostra terra. Tot el món coneix, és que ens escolta, això de medir, no? Quan uno està empatxat, sí. El mocador i tal. Sí. Tot això són rituals que venen d'aquella època i la nostra Francesca és experta, no? Entonces tenim aquest contrast entre un constructor amb un do especial per a la pedra i una jove que té un do especial per a la gent, no? Per a sanar i per a ajudar a la gent. I ells dos són els que la família Ibarra, no? I amb altres són els que guiaran al lector per tota aquesta història que dura uns quants anys mentre es construís la Llotja que, bueno, que crec que li va donar un toque molt, molt interessant.
18: Molt bé, perfecte. Com sempre has fet la versió en valencià i la versió en castellà, Rosa dels Vents.
19: La lonja de la seda, la lonja de la seda publica per Grijalbo i la llotja de la seda per Rosa dels Vents, és dos del grup Penguin, i, bueno, pues, evidentment està disponible per a qui vulgui. Estan molt bé les dues versions, és dir, no hi ha problema. Una a l'altra, en la que s'encara ja més còmoda pot llegir-se.
18: I tu imagina que ja anava a dir, t'estàs presentant-la, entre el que m'has dit, 6 dies en València, i que ja estàs fent la tercera edició, si l'has presentat.
19: Sí, ha sigut un mes molt intens. Es va publicar el 9 d'abril, al COI la vaig poder presentar en la setmana festera.
18: Sí, el 21 d'abril.
19: Molt bé, i però clar, evidentment, seguim presentant-la... ara, per exemple, els vostres companys de Ser Història, el programa Ser Història de Nacho Ares, este dimecres anem a gravar-lo en directe en València, en la Fundació Bancaixa, ja vaig estar ahí de convidat, estaré, no sé quan s'emetrà, però també ja tenim data perquè ve Pàgina 2, el programa de Televisió Espanyola, a gravar en la Llonja i en mi. Bueno, és dir, estava en un moviment molt, molt gran al voltant d'esta novel·la que a mi no m'havia passat mai. Jo, les novel·les han tingut el seu recorregut, algunes molt bé, però això que està passant en esta...
18: És impressionant, el mes que portes és...
19: Notareu que estic molt content perquè la notícia de la tercera edició m'acaba d'arribar fa un minut. Estàs tu cridant.
18: Ha sigut, no res. Que no ho he dit jo, i fem per acabar un poquet d'aquesta trajectòria. A veure, parlaves que és la sexta novel·la en Grijalbo, més el famós Secret un temple, que temple que
19: és. Jo vaig començar a escriure com a escriptor, em vaig estrenar en una novel·la que es deia Secret un temple, publicar per l'editorial Marfil, és a dir, a mi va ser en el coll, on vaig tindre allò que es diu l'alternativa, no?, de poder contar històries a la gent, i es va publicar per l'editorial Marfil, va tindre el seu recorregut, el problema és que sabem que Marfil ja va desaparèixer, i és més complicat trobar aquesta novel·la. Però després, ja en 2012, és quan jo dono el bo definitiu i entro en el segell Grijalbo, que ja era de Penguin Random House. Entonces, 2012, Hores Oscures, 2015, La Llama de la Sabiduría, 2018, La Terra Malherida, 2021, El Juicio del Agua, 2024, La Heredera del Mar, i tocava en 2027. Però, bueno, pues l'editorial es va jubilar a la meva editora i els nous editors, pues, venen nous aires, hem dit, olvida de 3 anys, 2 anys. Ja. Però això en 2026, és dir, en un any menys, que també ho he patit, no?, com a escriptor, en perdre un any de poder treballar, però bueno, penso que al final el resultat ha sigut molt bé. En 2026, La Llotja de la Seda, és dir, que ja són molts anys, soc prou veterano en aquest ofici, per això és per lo que note molt quan un llibre des del principi vibra, no?, i té la gent li, i quan està, costa més, no?, i en aquest cas ja està venint molt el feedback dels lectors, als lectors està agradant-li, la història és original, damunt. Mai s'havia escrit cap novel·la sobre La Llotja de la Seda, que és una cosa prou insòlita, no?
18: Perquè ja, perquè és un edifici tan representatiu, bonico.
19: Però ni realment s'havia escrit pràcticament res d'un edifici civil d'aquestes característiques, no? Que és com un temple, però no per a Déu, sinó per a la humanitat. I ahir n'hi ha un missatge, n'hi ha un misteri que jo he trobat. I 500 anys després vos el vull revelar en aquest llibre, així que qui vulgui conèixer-lo i descobrir-lo, ahir té la lonja de la seda a la seva disposició.
18: Genial. Jo, bueno, 500 anys després està bé, no? Menos mal que has arribat. Molt bé, per res, ha sigut un plaer poder-te escoltar.
19: El plaer és meu. I res, convidar a tot el món a que qui s'anime, que es faci avant en aquest llibre, crec que això passarà bé. Capítols curts, és el meu estil de llibre, que passen moltes coses i
18: molt intens,
19: molt lleuger, però bueno, evidentment el lector és qui té que juzgar si l'obra li ha valgut la pena o no. Jo espero que sí.
18: Segur que sí. Molt bé, doncs res, ha sigut un plaer, com el comentava, fort abraç, Juan Fran.
19: Moltes gràcies.
18: Gràcies. Adéu.
20: Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
21: Servitaxi, el 37-37.
22: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.

Són les 13 i 19 minuts i aquesta sintonia ens obri el temps de Zoco Radiofónico. És l'espai de Ràdio Alcoi en què vostès poden cridar per telèfon al 96 652 62 76 i poden fer eixe anunci en directe de compra o de venda, indicant les característiques dels materials, objectes o qualsevol altra cosa que posen a la venda o que estan interessats o interessades en comprar. També poden dir si així ho volen, un preu o és prou a convindre, important, un número de telèfon de contacte.

96 6 52 62 76 és el número al que ara poden cridar per fer eixe anunci en Zoco Radiofónico.

0: La participació en el directe és un dels canals per ser així al Zoco Radiofónico, per fer aquest anunci de compra o de venda, però també coneixen que hi ha dos canals més, aquestes en diferit, perquè són missatges enregistrats. Hi ha dues opcions. Una d'elles és gravant en el mateix mòbil una nota de veu amb tota la informació de l'anunci i enviar-la al número de WhatsApp 655 995 795, com ha estat el cas d'aquest oient.
1: Vendo una litera de 1,90 por 90 en buen estado de madera. Precio pues a convenir. En el teléfono 685 025 806.
0: Aquest oient que ven una llitera 1,90 per 90 de fusta, preu a convindre. Número de telèfon de contacte 685 025 806. Al llarg de tota la setmana, és a dir, de dilluns a diumenge, les 24 hores del dia, poden enviar-nos aquests missatges al chat del WhatsApp de Radio Alcoi. Recorda el telèfon del número de WhatsApp, 655 995 795. Perquè nosaltres atenem aquests chats i quan escoltem que és un missatge per al Zoco Radiofónico, doncs l'emetem en aquesta hora, en aquesta secció. Com solem dir així, el duem a antena. Aquesta secció que normalment entra en directe, venim a antena amb ella, entre la 1:15 i la 1:30 del migdia, aproximadament dels dimarts. I són minuts que es posa a l'abast Ràdio Alcoi per a vostès, per als oients, de manera gratuïta, fer eixe anunci de compra o de venda, cridant al telèfon 96 652 62 76. Però també els parlava que hi ha dos canals de missatges en diferit. Un és el WhatsApp i l'altre el contestador de Radio Alcoi. El número de telèfon 96 652 62 77 està operatiu també tota la setmana, les 24 hores del dia. I ahir poden també deixar els missatges, com ha estat el cas d'aquest oient.
2: Buenos días. Se vende un fregadero para estrenar, nuevo. Las medidas son 60 por 50. Se vende un Escalade de años 70, con dos pistas, 13 coches y un cuentagotas. Se venden tres lámparas de techo. Y se venden mantelerías bordadas y juegos de camas para estrenar. Y se vende una bicicleta estática marca Conor, con regulador de intensidad. Todo esto a muy bajo precio. Y se venden dos pisos en la calle San Nicolás, un entresuelo de 110 metros con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces, y un cuarto piso recién reformado con chimenea. Todo esto en los 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.

0: Anem a tancar ja la persiana de l'edició d'avui del Socor Radiofónico, agraint a aquests dos oients la seva participació. I a tots vostès, recordar-los que el proper dimarts, de nou, estarem ací, en aquesta secció. Perquè ara continuem amb el programa Oi, por ahí, al co, i els últims compassos anem a dedicar-los a la tertúlia d'economia presentada i moderada per Lucía Gadea. Gràcies per l'atenció. Seguim.
1: Caixa Popular patrocina aquest espai d'economia.
2: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
3: I arriba la cita mensual amb la economia i este dimarts en la tertúlia d'economia anem a parlar sobre la intel·ligència artificial en les empreses. Avui ens acompanyen dos expertos, Juan Seguí, ell és CEO de Acceseo, i tenim també a Jorge Bernabéu de Difusión, que sumen a la nostra taula de col·laboradors habituals. Tenim a Paco Luque de Comissions Obreres i avui ens acompanya Lucía Pascual, que és presidenta de la Cámara de Comerç. Pablo de Gracia, director de Caixa Popular, també, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, gràcies.
3: Bueno, pues Pablo, avui en la tertúlia girarà al voltant de la intel·ligència artificial en les empreses, l'impacte en el seu ús, les ferramentes que tenim a la nostra disposició a l'hora d'implantar la IA, i bueno, si els nostres col·laboradors habituals volen aportar alguna qüestió, així és, no? Anem a introduir als nostres expertos, Pablo, qui són i què és el que es demanem?
4: Bon dia. Bueno, en primer lloc, saludar els meus companys de taula, bueno, tant a Paco com a Lucía, no?, que ja som col·laboradors habituals, i volia donar pues les gràcies tant a Juan Seguí com a Jorge Bernabéu, perquè sé, perquè es conec, que són experts, no?, són experts també per les empreses, no?, que cada un representa, no?, tant Acceseo com Difusión i Comunicació, tenen una base tecnològica important. Són agències de màrqueting digital, de comunicació, i que incorporen en els seus processos pues esta ferramenta que està tan de moda i que és tan desconeguda moltes voltes, no?, per les empreses, perquè al final la intel·ligència artificial jo crec que és una ferramenta indispensable, imprescindible avui en dia, però n'hi ha que fer ús d'ella en seny, no?, en sentit i en responsabilitat. Per què? Pues perquè ni té la raó absoluta, ni tampoc pense jo que pot substituir determinats processos en l'empresa, no?, sobretot aquells que estan basats en el raciocini humà, no?, en les decisions, en la presa de decisions, però sí que ens pot ajudar molt a preparar aquesta presa de decisions, no?, tota aquesta burocràcia, tot aquest paper, tots aquests processament de dades necessaris per a prendre decisions finals, jo crec que és imprescindible, no? Jo, sense més, sí, pues que m'agradaria sentir, lògicament, els experts, no?
3: Pues anem a escoltar-los, sobretot en quin moment es trobem de la implantació de la intel·ligència artificial en les nostres empreses, l'impacte que està tenint, estem utilitzant bé aquestes ferramentes, si de cas, Juan Seguí.
5: Bon dia. Molt bé, pues és un tema que tenim tots els dies davant de la taula, no? Estem

0: més prop del nostre negoci, de les nostres vides, de tot allò que vulguem consultar, però també crec que estem en un moment en el que aquestes coses, a lo millor tan automàtiques, tan repetitives, que fem les persones i que a vegades no ens agraden tant, tenim una oportunitat d'humanitzar la part en la que donem nosaltres més valor, les persones. Val? Llevar-se totes les coses repetitives i donar valor on tenim que posar el valor. I ara parlarem un poc d'això també.
1: Jorge.
2: Bon dia. Pues estic totalment d'acord en el que ha dit Juan. És aixina, de dir, estem començant també. De dir, lo que feia l'AIA fa 3 mesos, ara fa molt millor o fa molt més ràpid, amb menys errors. També les empreses, cada volta nosaltres estem tenint més experiència, entonces estem aprenent millor com implantar-les, com adaptar-les a les empreses, que també les empreses, cada empresa té, sobretot les d'ací, no? Les pymes, sobretot la xicoteta empresa, que és la que a millor, la que més porta, la que més pot costar-li, pues és la que nosaltres a millor també tenim que explicar-li i dir-li que és molt més senzill. És veritat que d'ací un any ja veurem el que fa, i tenim que adaptar-se, és a dir, al final tenim que buscar la manera de que les tarees diàries i quotidianes i repetitives, pues cada volta podem fer-les més ràpides, millor, amb menys errors, i que sigui una ferramenta que la gastem i que sirva de poder aportar valor a l'empresa, no apartar al treballador. Jo crec que la nostra tasca és llevar aquest aport que n'hi ha, no? Està clar que la incertidumbre, el desconeixement a lo que vindrà, està creant pues, molt nerviosisme, no? És a dir, sobretot a les empreses, perquè les empreses pregunten molt, però això es pot fer, això com es pot fer, això... És a dir, jo crec que a poc anirem trobant cada un el seu camí i la seva implantació.
1: En quin moment ens trobem, Jorge, Juan? Perquè ara vosaltres sou expertos, les empreses es guien també per les vostres experiències, no? Però en quin moment, en quin percentatge, quines són aquestes ferramentes que més es demanen des de les empreses? Juan.
0: Sí, mira, jo crec que estem en un moment molt, molt inicial, encara que la tecnologia ja pot fer coses molt, molt avançades, no? Per exemple, estem implantant ja en algunes empreses que són pimes, però pimes de les grans. Lo primer és que, com diu Jorge, tenen por, ¿vale? Tenen por a veure què es pot fer. I després n'hi ha molt desconeixement. Vale, trobem a les xarxes socials moltes voltes que tot el món és expert, tot el món està gastant, no? I tu vas darrere, però a l'hora de la veritat ni és de veres ni estem tan preparats per a poder-ho fer. Es trobem moltes voltes que inclús no n'hi ha sistemes ja definits com ERPs, no, a voltes no tenen ni siquiera digitalitzats els processos.
1: Què són ERPs?
0: ERP són sistemes de gestió per a les empreses, no? Per a la producció i per a l'estoc i bueno, moltíssimes àrees de l'empresa. Entonces ens trobem que no n'hi ha digitalització, però volen implantar-la IA. Entonces és com que si es votem un pas, no? No podem votar-se el pas perquè, clar, si no tenim la informació digitalitzada, com anem a millorar els processos o com anem a automatitzar? Entonces falta un camí, falta un acompanyament, que jo crec que les persones que estem ahí en el sector digital, pues a lo millor anem uns passets per davant i tenim que arrastrar les altres per a que donen passets, ¿vale? No es tracta, jo crec, de canviar de 0 a 100 d'un dia pa un altre, però sí que es tracta de pues, analitzar, jo sempre dic en les empreses, de d'on te duele, no? On és que fa més mal, pues mira, el tema de facturació o de conciliacions, comptabilitat, m'agradaria que fos automàtic, pues anem a començar per ahí, ¿vale? Perquè a lo millor encara tens les factures que en paper, ¿vale? Jo me'n recordo molt de lo que passava anteriorment, no? Els assessors que arribaven en les bolses de Mercadona en totes les factures, no? Pues claro, ja poquet a poquet ja anem en factures que estan digitals, que després n'hi ha un sistema OCR que el que fa és obtindre la informació a partir del document inclús físic i classificar-lo en un programa. Entonces, el que tenim que anar arribant és a aquest tipus de coses, ¿vale? I per supost, els llocs de feina van a anar transformant-se i canviant, ¿vale? Farà falta gent per a les empreses? Moltíssima gent, ¿vale? Desapareix una necessitat i apareixen 50, o sigui que jo crec que això és l'important.
1: Sabeu trobar molt de, com per exemple,